0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

0: tots els èxits. 40. Els 40.
1: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la

0: són els Bandaleón, eh? Es busca catalanet. Banda guapíssima, te'n recordes? Ara en té una nova, es diuen Els Passos Prohibits. Va, bon dia a tothom. Atenció, perquè el cel d'avui està força girat, eh? La veritat és que sí, després d'un dimecres tranquil i de sol, avui arriben canvis importants. Tenim un front actiu en marxa que portarà una bona tangada de xàfecs i tempestes. Durant el matí sembla que tindrem calma relativa. De fet, aquest matí està sent bastant tranquil. Més núvols, el cel variable, això sí, però encara sense massa pluja. Ara bé, a partir del migdia això s'anima, això canvia bastant. Els ruixats començaran per la zona del Pirineu i zones de muntanya i ràpidament s'aniran estenent cap a la resta del país. I compte perquè poden ser tempestes fortes, eh? Amb aiguats intensos, calamars, pedra i cops de vent. Les zones més afectades, que més notaran doncs, aquest gir ràpid del temps, serà la Catalunya central, sobretot la Serralada Pirinenca, el Prepirineu Oriental també, el nord-est i el prelitoral. Així que es poden superar fàcilment els 30 o fins i tot els 50 litres per metre quadrat. De fet, el Meteocat manté avisos actius fins i tot estena alerta per pluges torrencials de fins a 60 litres en 3 hores, sobretot en comarques com la del Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. També vent fort a l'Empordà, ratxes que poden superar els 100 km hora. Tot plegat farà neta la calor intensa dels últims dies perquè divendres notarem una bona refrescada. Matinada fresca i màximes més suaus, entre 23 i 28 graus. I després, què passarà? Doncs sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, amb sol i temperatures que tornaran a pujar aquestes temperatures una micona, eh? I a poc, així que avui toca tenir un ull al cel i el paraigües a la mà. Repassem ràpidament temperatures, 14 graus a aquesta hora, Andorra la Vella, 22 a Girona, 23 graus a Lleida i a la ciutat de Barcelona, 24 graus a aquesta hora.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya, amb Víctor de la Torre. Els

0: Aquí estaba sonando, ¿eh? Aquesta història. És el Baby Hello, i ara coneixes les obres. La cançó que feia en Rau Alejandro i Bizarrap després de fer una Bizarrap Music Session, eh? Aquest Baby Hello que s'ha convertit en tot un èxit. A més, aquests dies el Bizarrap també ha anunciat que tindrà una nova Music Session, serà la número 42, i tot apunta a que la veu la posarà, en aquest cas, Mike Towers. Esperarem a veure com queda tot plegat, perquè segur que tornarà a complir-se el que està previst, que sigui un èxit absolut i que no pari de sonar per tot arreu. Molt bé, seguim!
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Atenció, que anem a aquest racó del món, anomenat Austràlia, per escoltar l'última cançó que ha produït Tame Impala. De fet, és del 2025, però aquesta remescla, aquest remix al costat de la Jenny, de les Blackpink, ha arribat en aquest 2026. És el Dràcula, tota aquella gent que xucla l'energia, saps? Doncs d'això parla aquesta cançó.

Dràcula, Tame Impala i Jenny de les Blackpink. Escolta'm, en 6 minuts, 2:15, atenció perquè això s'ha fet molt viral i la veritat és que té molt de flow. Un jove d'Avinyó, a la comarca del Bages, està revolucionant el TikTok versionant cançons tradicionals catalanes, però amb ritmes urbans i un missatge molt social. Es diu Naim Smiley, té 22 anys i tot i que treballa com a vigilant de seguretat a les xarxes acumula milions de reproduccions reinterpretant temes com el cargol treu banya, el patufet... Doncs com ho fa? Amb humor, amb crítica antiracista, capgira els estereotips i fent-los servir per pensar i també per riure. El més sorprenent és l'èxit, que ha estat total. Públic de tot arreu ho ha rebut amb molt bon rotllo, amb aquest humor que amaga les seves lletres i ell mateix diu que prefereix respondre a la xenofobia amb creativitat en lloc d'amb odi. Ara aposta fort per fer un català i diu que la llengua és la llengua en la que pensa. Fins i tot ja té actuacions tancades. I atenció perquè aquest estiu pot portar el hit, Prepara, diu, nova música i fins i tot una cançó d'amor dedicada a una tal Martina. Segurament serà una de les cançons que a la xarxa funcionarà moltíssim. Què et sembla? Mira, et poso un exemple perquè és que és impressionant i a més és molt bo, A veure si...

0: La veritat és que la gent està molt atrapada a les seves cançons i és normal, eh? Així va acumulant milions de reproduccions. Déu-n'hi-do. De fet, aquest vídeo no es queda curt, eh? No es queda curt, la veritat. Ves que no l'atrapi!
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja, Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
0: A l'Aitana, dic, eh? Vull dir que mai se sap un fenomen que creix a les xarxes fins a on pot arribar. Molt bé, ara ens quedem amb ella, precisament, amb l'Aitana, de Català a Català, i això que s'anomena Superestrella. Superestrella.

És l'èxtasi final d'aquest èxit de la Rosalía, una de les que formen part d'aquest àlbum anomenat El Lux, que ha fet agenollar-se tot el planeta. Relíquia, l'han d'allà a Catalunya.

0: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.

0: La minifalda diu que va crear una fixació increïble que no se la pot treure del cap. La Villa, així és com s'anomena això. Castro, Ryan Castro per aquí, al costat de Capo. Així és com anem camí de les 11 del matí. I anem tancant l'endellà i tornem demà a partir de les 6 amb molt més. Ara per aquí arriba l'Adrià Soler i més èxits. Petons i abraçades a Víctor de la Torre. Sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo, bon dia. Endellà Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: Nayara, també la Chiara Oliver, el Miqui Núñez, el Max Navarro. També els Banda Neon passaran per allà en un festival que t'espera aquest diumenge a Cornellà.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Així comencem, amb bons festivals que també estem preparant els 40 per aquest cap de setmana. Dissabte hi haurà una festa dels 40 Urban i el diumenge la festa dels 40. Aquí comença ara el Matí dels Èxits. Tan loco.

0: dies que vindran.
1: Són els Catarres, cançó de la setmana, això que s'anomena Diumenge sense drama. Més a prop del cap de setmana en aquest dijous, eh? Per cert, els Catarres, que tenen uns dies mogudets, tindran concerts a la Selva d'en Camp, també a Girona, a la Vall d'en Bas, i sobretot tots els concerts que sempre els Catarres van allà on estàs tu a prop. Ara, per aquí, a la ràdio, et punxem l'última, una de les últimes de Shakira. Quiero...

Així sona avui el teu dijous a la ràdio amb el Romeo Santos i el Prince Royce. Aquesta que és un èxit espectacular al nostre país. Sempre que apareix la canteu i la demaneu aquí a la ràdio. Era el Dardos, avui en un dia d'alerta per pluges a unes quantes comarques de Catalunya. A veure com passa el dia i a veure si torna de nou l'estiu. De moment, aquesta hora, preparats amb Olivia Rodrigo. Aquesta és una de les cançons top que s'amagarà al nou treball de l'Olivia, molt esperat per als seus seguidors, després de l'èxit que va tenir el seu debut, aquesta preparada amb noves cançons. La primera ja ha estat número als 40.

La teva ràdio. I a Bezoya sabem que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. Hi ha plans que tampoc pots viure només una vegada. A Bezoya som molt de dir a tot una més i acabar cantant en bucle amb la finestra baixada...

confirmat que la seva veu estarà també a la nova pel·li de Toy Story. Ja és Toy Story 5, eh? 5 pel·lículetes de Toy Story, que sempre són entranyables. Juntament amb el Bad Bunny i també amb la veu de Penélope Cruz, seran algunes de les veus protagonistes d'aquesta pel·lícula, on la Taylor Swift, per cert, posarà banda sonora. En un moment arribarem a les 12. Estem preparats amb més música, amb més actualitat, com sempre, a la ràdio musical líder a Catalunya.

0: Sí, està guapo.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Cal 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

Esta sí es una bona candidata a ser cançó d'aquest estiu. Ell és Quevedo i Elvis Crespo junts en això que es diu La Graciosa. Cançó que respira bones temperatures i vacances també. Aquí és una de les cançons que trobes al treball, El Bafio, l'últim disc del Quevedo, un supervendes i un dels més escoltats al nostre país. Aquesta cançó que, per cert, no passa sempre a la llista dels 40 que una cançó entri directa al número 1. L'última que ho va fer possible va ser l'any passat, la Rosalía, quan va estrenar el seu Lux. Així que el Quevedo, un altre de l'Star System de casa.

una de les cançons llegendàries per celebrar l'èxit i la carrera tan llarga de Sopa de Cabra. Aquesta és la nova versió d'una mítica del Sopa de Cabra amb la Sui, també evidentment amb el Món DJ i un dels DJs més prestigiosos de Catalunya. Això que es diu Camins, Somnis i Promeses. Sonen a aquesta hora als 40. 12 i 19, què tal, com estàs? Avui dijous, família, en aquest 4 de juny.

cap de setmana, que hi haurà molt moviment. Per exemple, a Barcelona està el Primavera Sound, que hi va fer la seva jornada inaugural, entre altres amb la Uineta, o també amb el guitarrista de la Fuente. Ara aquí a la ràdio és el De Pol.

0: I aquesta hora la cosa va de divas, de superestrelles. Per una banda, l'Aitana, que aquests dies ha començat la seva gira. Per cert, l'altre dia el seu nòvio, el Plex, va penjar un vídeo a YouTube on explicava un dia amb la seva xicota, que és a dir, l'Aitana. El vídeo el tens per al YouTube, del Plex. I aquesta hora, 12:34, parlant de dones icòniques, aquí arriben Madonna i Sabrina Carpenter, juntes.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Això es diu Bring Your Love. I després una altra dona icònica, la Taylor Swift. Només dones divas per la ràdio, per la número 1.

Sempre l'encerta, eh? Sembla que hagi trobat la fórmula secreta per estar sempre al capdamunt de les llistes. Aquí està Manuel Turizo, amb el Por un pendejo no se llora. 1:03, què tal, com aneu? Som als 40, tots els èxits. Acompanyem-vos en aquesta nova hora, on ja ho sabeu que a bona part, de, per exemple, del prelitoral del nord-est de Catalunya, algunes poblacions d'arreu del país, hi ha una mica d'alerta amb aquestes tempestes, sobretot cap a la tarda. A veure com aguanta el dia. A veure si tenim tots precaució i la cosa passa ràpida. De moment, aquí, a la ràdio, tenim la música preparada. Els 40 són sexy. Dijous tenim cançons i temacles, per dir-ho d'alguna manera ràpida, com aquesta. Jo sóc Adrià Soler, com aneu?

0: és que ens encanta. El Max Navarro. Inigualable. Ell solet s'ha anat construint la seva carrera. Va presentar-nos primer el seu Estrelles i ara aquest últim single que va sortir per Sant Jordi, el seu Inigualable. Una de les històries fantàstiques que, per cert, aquest diumenge el podreu escoltar, perquè sí, és artista confirmat per als 40 Pop Cornellà per celebrar les festes del Corpus a la plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat, presentat per Toni Aguilar als 40 Pop Cornellà. On també hi serà, per exemple, el Miqui Núñez o l'Álvaro de Luna, entre molts, molts altres.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí estem, com sempre, cada matí al vostre costat. Gràcies per triar-nos, per escoltar els 40. Aquesta hora, a un quart de dues de la tarda, són Tame Impala els que arriben. Els Tame Impala, que ja ho sabeu que està liderat aquest grup per el Kevin, i amb la veu de la Jenny, que és una de les components de les Blackpink. Aquesta cançó que ha agafat gran volada a les xarxes socials i que s'ha convertit en un dels hits del grup. Això s'anomena Dràcula. En un moment preparats amb J Balvin o Alex Warren aquí als 40.

Els que teniu d'entrades per veure'ls, aquests dos, segurament ja esteu comptant els dies, eh? Com tota la gent que, per exemple, va esperar tants mesos per veure Bad Bunny, doncs més o menys passa el mateix amb el Romeo Santos i el Prince Royce, que visitaran a Catalunya, ho faran a Cornellà de Llobregat, al RCD Stadium, on ho tenen tot venut, des de fa setmanes. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. En un moment per aquí tenim a Lady Gaga amb una molt mítica de l'artista. De fet, va ser la cançó que la va donar a conèixer, però abans està per aquí preparada ella, Rosalía, que ja ho sabeu que aquests dies comença la seva gira per als Estats Units. De fet, ho farà a Miami, avui mateix, avui dia 4. Aquesta és el seu relíquia, una de les bones del looks de la Rosalía, evidentment. Okay.

0: Quevedo i Elvis Crespo des de les Canàries, des de La Graciosa i des de la primera posició de la llista dels 40. A més, comencem en aquest corazón que ve moltíssima gent perquè no és La Graciosa, on hi viuen una mica més de 700 persones. Amb això comencem. Bona tarda de dijous. I és que en res et preparo la Rosalía amb una de les cançons del seu Lux en una tarda on, a bona part de Catalunya, una mica de núvol, una mica de pluja, per tant, també ànims, i que surti el sol sempre amb la música i amb èxits, com aquesta relíquia. També amb la Sontridge i aquest Golden, que va guanyar Òscar a millor cançó per la pel·lícula de les guerreres del K-pop i que també ha sigut algunes setmanes la número 1 de la llista dels 40. En res, també, l'escoltem aquí als 40 i també et pregunto des d'on estàs? Des d'on escoltes la ràdio musical líder? Digue-m'ho a través del nostre Instagram, que és @els40, també, si vols, a través d'arroba uri-mora, que en res, això t'ho canta l'Álvaro de Luna, que estarà aquest diumenge amb nosaltres als 40 Pop Cornellà de Llobregat, des de la plaça Catalunya, amb accés lliure i gratuït. Moltes ganes!
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: I vinga, que estarem junts fins a les 6, també a través dels 40.cat, on et pots escoltar allà on vulguis, allà on siguis, també al nostre Instagram, que és @els40, i també amb èxits del Bruno Mars, de la La Love You, de la Maria Jaume, que també estarà amb nosaltres al Clotilde Fest el proper 18 de juny, o com ara que arriben Tame Impala amb Jenny, amb aquest Jenny remix del Dràcula que trobes a la 5a posició de la llista dels 40. Va, bon dijous, molta música i benvingut als 40. Don't

0: És d'aquelles cançons que sempre que la punxes de festa, la gent ho dona tot. Moment per anar cap amunt i de saber que fins a la fi del món tindràs música, tindràs els 40 i tindràs bon rotllo sempre que sintonitzis la ràdio musical líder. I ens estem acostant a l'estiu i tenim una festa per celebrar l'arribada de l'estiu una setmana abans que arribi de forma oficial. I és el proper 18 de juny ens veiem al Clotilde Fest dels 40 al Palau Robert de Barcelona amb una actuació doble. Mira, tenim el Mamadouche amb el seu últim àlbum i també tenim a una baleara, una mallorquina, que també ens presentarà noves cançons. Et parlo de la Maria Jaume i tens les invitacions disponibles, de franca més, a través del nostre web, que és els40.cat. Així que no patis, que cada vegada queden menys entrades per venir.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Uri Mora. I com t'he dit, també hi haurà la Maria Jaume, que repartirà música i molts petons com aquest Els teus besos.

0: I aquesta sí que s'hipnotitza, aquesta cançó que s'enganxa des de la primera nota, La Villa, una de les propostes perquè no sé, cançó d'aquest estiu 2026, que ja el tenim gairebé aquí, eh? D'aquí res, menys de 20 dies ja serem oficialment estiu del 2026. Jo no sé què ha passat, jo no sé com ha anat tan ràpid el temps, que ja estem en aquest equador d'aquest gairebé del 2026. I aquí seguim, sempre amb bon rotllo, als 40, la ràdio musical líder, i et preparo la Santrich amb el seu Golden, també un que s'ha recuperat d'una caiguda en un concert en una espatlla i que ja està preparat per tornar de gira, com és el Dani Fernández, que ens farà ballar moltíssim. Però abans arriba una que també va estar de gira ara fa cosa d'una mica més de 2 mesos a Barcelona. Ho va fer al Palau Sant Jordi fent 4 dates des de casa seva, pràcticament. Ella és de Sant Esteve Sesrovires. Ella és la Rosalia.
1: El nou més nou.
2: 40. Els 40.
0: I devia ser especial el seu concert, els seus 4 concerts a Barcelona, perquè és una ciutat on l'ha marcat molt a nivell artístic i també a nivell amorós. No només Barcelona, també moltes més ciutats, de les quals també parla amb aquesta cançó que trobes a la posició 12 de la llista dels 40. És la seva relíquia. 3 minuts per 4:45.

0: els minuts aquells que volem que durin 100 anys més i tota una eternitat. El Bailemos del Dani Fernández, que està recuperadíssim d'una caiguda en un concert en la seva espatlla, i també portant la seva gira a tot arreu de la seva Jauria, que és el seu últim àlbum. I també recuperant, òbviament, cançons mítiques de la seva trajectòria, com aquesta que recuperàvem. I va, que en resta bé per aquí, la Chanel amb la Bram Mateo, també una superestrella de la talla de l'Aitana, o els Coldplay, que sempre ens celebren la vida. I parlant de la vida, d'aquelles cançons que sempre fan anar cap amunt, una que no falla mai. Va ser número 1 de la llista dels 40 i ens la va fer un productor que, malauradament, va marxar ara fa ja uns anys.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.
0: Llarga vida sempre, a la Vici.

0: de la Chanel amb l'Abraham Mateo. Aquest claveïta també amb una mica de ball per acostar-nos al punt de les 5 de la tarda, que estem a 9 minutets d'arribar-hi. I saps que també arribarà en breus per aquí? La combinació entre Juan Magán i Omar Montes amb un tema mític del Badaloní, però que ha reversionat en aquest 2026 amb la veu de l'artista, que també ha anunciat que es retira de la música. O també passarà per aquí la combinació entre la Shakira i el BL. I abans anem a celebrar la vida amb una cançó que, si ets futbolero, si recordes el Barça del Guardiola, traurà un somriure i molt bons records. Són els Coldplay.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Amb la cançó que donava nom a un dels seus àlbums més icònics, el seu Viva la Vida. 9 minuts i seran les 5 de la tarda als 40.

0: Les coses quotidianes de la vida, com escoltar una bona cançó que ens recorda aquella que vam escoltar per primera vegada, com és el Bailando por ahí, amb aquesta nova reversió del Juan Magán, acompanyat de la veu d'un que ha anunciat que es retira, com és l'Omar Montes. Amb això comencem nova hora, estem de dijous, 4 dies ja del mes de juny, i estàs sempre aquí, a la ràdio musical líder. Va, m'acompanyes? Que també tindrem temps de cantar-li una mica el desamor amb l'Anna Mena, amb aquest Lárgate, que es treu tot el que té dins i també es nota el sentiment que canta cançons quan potser estava patint per amor. Ara està feliçment enamorada de l'Òscar Casas i segurament potser les properes cançons que publiqui seran totalment d'amor. I més desamor, en aquest cas, de dos reis de la bachata, el Romeo Santos amb Prince Royce i el seu Dardos, que més a primitjans de juliol estaran de concert a Catalunya, amb un disc conjunt que ha arrasat. I aquesta cançó també, que ha sigut ja algunes setmanes la número 1 de la llista dels 40. I una que, mira, fa just una setmana estava en la primera posició de la llista dels 40. L'Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead també, preparada per aquí. O amb l'Álvaro de Luna també sonarà, els Imagine Dragons. I preguntant-te, quina cançó creus que no pot faltar en aquest dijous, en aquesta tarda? Digue-m'ho a través del nostre Instagram, que és @els40, i mentrestant t'acompanyo fins a les 6. Jo sóc l'Uri Mora, i ara Shakira amb el BLE i el seu Algo Tú des de Colòmbia. Va, puja el volum.
1: Escolta ja, les cançons noves.

0: El Baró de Luna, que el pots veure aquest diumenge perquè serà amb nosaltres, als 40 Pop Cornellà, des de la plaça Catalunya, amb una pila d'artistes com l'Enol, com la Nayara, com la Kiara, la Ruslana, i molts més que tens el cartell sencer al nostre Instagram, que és @els40. Així que hi haurà molta festa, entrada al lliure gratuïta i presentat pel Toni Guirar. Així que no t'ho pots perdre aquest diumenge als 40 Pop Cornellà. Serà un diumenge, com dirien els catarres, sense drama. És la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: I la portem cantant tantes vegades aquestes darreres setmanes que ja ens la sabem de pe a pa. El Dardos, el Romeo Santos amb Prince Royce, príncep i rei de la bachata, amb aquesta cançó que canten El Desamor i que fins fa no gaire estava a la primera posició de la llista dels 40. En aquesta s'ha quedat a la tercera posició. I avancem una perquè arriba una que està a la segona posició.
1: El so més nou. Els 40.
0: I que, a més, el 2027, amb els 40 com a emissora oficial, el proper mes de maig, encara queda una miqueta, però podem anar escalfant motors per als 4 concerts que farà el Palau Sant Jordi de Barcelona. L'Olivia Rodrigo, això és el seu Drop Dead.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Bon dijous encapotat amb pluges a parts de Catalunya i esperant també el cap de setmana que tenim, jo espero, les mateixes ganes que nosaltres d'arribar-hi, de descansar i d'escoltar molta música, com per exemple aquest The Greatest de la CIA.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I vinga, va, més que es preparo, et preparo el Bizarrap.

0: Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
1: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
2: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet. Mucho más que verse bien.
3: Les veus que no deixen de sonar a les teves playlists, ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol. Entrades a parts.cat.
4: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
5: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
4: Mardel. Dulces de leche, alfajores...
5: En tus postres o como snack a cualquier hora.
4: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
6: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: La declaració empoderada de la Miley Cyrus, una resposta també al When I Was Your Man del Bruno Mars, i li ve a dir que no cal que una persona et doni la mà i que et regali roses per fer-te sentir especials, que t'ha de demostrar cada dia que ets especial per aquella persona, clar que sí. Amb això ens acostem al punt de les 6 de la tarda. Jo m'acomiado de vosaltres, estem de dijous i això vol dir que demà és divendres i sé que teniu moltes ganes de descansar, de gaudir i que, sisplau, respecti el temps i no caigui un xàfec impressionant com el que té pinta que caurà avui a bona part de Catalunya.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Jo sóc l'Uri Mora. Qualsevol cosa, @els40 o @uri-mora. Ens tornem a escoltar demà, si vols, a partir de les 4 de la tarda. I ara et quedes amb l'Adel i el Karim Herrero. Adéu.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: per exemple, en aquest poso ja de Michael Moore i Ray Lewis amb el que escoltes. Que tinguis un bon dijous. Intentaré posar-hi encara més vibracions i bones sensacions des d'ara fins les 10 amb dues hores amb ritme de números 1. Hola!
1: Els 40, Adrià Ola.

0: Aquesta cançó es diu Diumenge sense drama. És l'última dels Catarres, sonant aquí a través dels 40 des de la ràdio musical de tot el territori, on ara mateix et poso la més nova de Shakira i Bele en fusió. Es diu Algo Tu.
1: Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran.
2: Tots els èxits.
3: Tots els èxits. Els 40. Quiero...

Bueno, estaré deseos de la cançó d'Aitana. És la número 8 actual del 40 al 1. Aquesta setmana veurem què passa aquest proper dissabte amb el nostre company Toni Aguilar. Seguim endavant amb més històries, que a mi de dos quarts ho fem amb la cançó d'Olivia Rodrigo. Això es diu Drop It. Què tal, com vas? Hola, benvinguda, benvingut a bord dels 40.

pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. La primera, 40. I número 1, els 40.

0: La vam descobrir també en directe sobre de l'escenari dels 40 Primavera Pop a Badalona fa unes quantes setmanes. Aquesta cançó que es diu Ayer la vi és Juan Magani. Omar Montes és la nou actual de la llista, així que si vols la pots votar a través del nostre portal oficial que és los40.com. De Paul Chanel, Álvaro de Luna o Coldplay i Beyoncé amb el Info the Weekend són alguns i algunes de les protagonistes des d'ara fins al punt de les 10. Jo mateix, Adrià Ortega, des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa, si estàs a Andorra, si estàs a Barcelona, a Lleida, a Girona, a Tarragona, també des de qualsevol punt de comarques. Gràcies, jo soc de comarques, així que m'encanta dir-te hola, comarques. Hola, hola, hola, què tal, com aneu?
1: Bé. Els 40, Adrià Ortega.
0: I és que jo soc del Ripollès, del Ripollès, del Pirineu de Girona, però et envio una abraçada i et dic hola, comarques, en general. Gràcies per ser-hi, per conèixer.

Quina lletra, quin estil, quin ritme, quina batxata ens ha tret de les nostres caselles ballant això que es diu Dardos. Romeo Santos i Prince Royce, número 3 actual de Del 41, no vol marxar de les 3 millors de moment, perquè la setmana passada la teníem a la 2, ara la tenim a la tercera posició i de moment la pots seguir votant si vols des de los40.com/del41. Les tenim totes, és el cas del mesó de Madonna i Sabrina Carpenter. Aquesta és la 27 de la llista. Es diu Brink, Your Love. Escolta, brutal, eh? Oh.

0: Pershing. I, evidentment, aquí, 2026, en aquest 4 de juny, te la proposo com una de les més aclamades a la nostra llista d'èxits, com et deia, el número 25 de la llista. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega fins les 10, arriba, per exemple, del Canto del Loco.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: ara per fi estem sols.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Especialment a l'estem proposant a les nostres festes i accions amb els 40, els 41 Tour, per exemple, a diferents punts de Catalunya, a la teva ciutat i al teu poble. Així que, gràcies per ser-hi a través de la ràdio, també in situ a les nostres festes i et dono, doncs, l'acomiad, aquest comiat de la tarda junts, des de les 8 fins ara mateix. Ens acostem ja a les 10 de l'Adrià Ortega. Que tinguis bon dijous, demà divendres més, aquí, als 40, no ens aturem 24/7. Gràcies per connectar un dia més. Som-hi.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: El 12 de junio en cines, la verdad saldrá a la luz.
3: ¿Qué has robado?
4: Secretos.
2: Del director Steven Spielberg.
3: ¿Qué me está pasando?
5: La gente ansía la verdad.
2: ¿Y si descubriéramos que no estamos solos?
3: ¿Qué vas a hacer?
4: Revelarlo al mundo entero.
2: El evento cinematográfico que lo cambiará todo.
6: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
2: El día de la revelación. 12 de junio exclusivamente en cines. Una película con sello Los 40.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. No està...

0: Els que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Si és un èxit,
1: 40.
0: Sona als 40.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Arriben més èxits a la Tiba Ràdio. Els 40.